Vaja, que ens amunga hores que una cama està un carí, que un en min risonint, que un s'assonint i nispa, que hi suma cantit i mapis ui arir camari. Bueno, en jo canx i mapis, està un cantit que una imata programassu, ui aixixu un peronyan, jo canx i guimà ho entendàs a can, jo canx i principal de la ràdio i mapis, que hi estudios que una pa i mapis, està un carí saluritos que una tecatxa i su reflexió. Jo canx i causa i mapa, pa i mapis, sujo, dius pa si mi manta, està un carí, jo hi aixix si mi cuna i mata, pa la saninca, si xucanga, n'hi ha que hi estudios que una mapi canca. Si no és pa ca, pa i ma ho entendarix un que hi tuta hora si mapi. A veure, pisa, cuna, quisgacum, Inés Juanina y Mapishnin, buenas noches, Pastor Manuel Gualán, bendiciones, Nisca. Paye, señora Inés. Elena Jiménez, buenas noches. Yamile. Kaeli Macay Manaya. Gael David Miguel Chinacho.